0: Si amanece, nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
1: ¿En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo amb ells en Miami, també.
5: Idiomas, querida.
1: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català.
7: Sí, seguro.